0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: Perché sta ride?
3: Hello friends, enjoy listening on Radio Humboldt.
1: Radio Humboldt Italia, pallamano per passione.

0: ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Uè, Barbone, è arrivato un messaggio.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
2: RadioHandball.it, pallamano per passione.